ᱱᱟᱵᱮᱱ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱢᱱᱟᱢᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱚᱰᱚᱜ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱞᱟ ᱚᱰᱚᱜ ᱜᱮ ᱟᱭᱟᱨᱯᱟ ᱢᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱹᱰ